0: Connecta, connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Es la vida desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Puxi una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Món 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.
2: Veig passar i et miro de reull. Faig mala cara per fora, però per dintre és molt pitjor. Soc tan dolenta com ho has sigut tu. Tan dolenta com ho has sigut tu.

0: al tuntún. Mejor elige Calvo.
1: Más Renfe es el mejor programa de puntos.
2: Dos puntos.
1: Puedes pasar tus puntos a euros.
2: Punto y seguido.
1: Y cuanto más viajas, más puntos acumulas.
2: Punto y aparte.
3: Más Renfe, más viajes, más puntos.
2: Punto.
4: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
5: Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Carglass.es.
6: Carglass cambia, Carglass repara.
7: Barcelona, 93.9.
8: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau amb Pau, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
10: Aixeca't. Ves al gimnàs, fes el menjar, treballa, recull...
11: Para, para, digues-me alguna cosa que s'adapti a mi.
10: Pots estudiar un llibre, una carrera universitària oficial en 3 anys o menys i convalidar fins al 66% dels crèdits.
11: Això sí que és un planàs.
12: Unipro et permet estudiar en línia i al teu ritme. Informa't en universidadunipro.com.
13: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
14: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
13: Mardel, dulces de leche, alfajores...
14: En tus postres o como snack a cualquier hora.
13: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
16: Este verano no pares. Actívate con Eurofitness. Piscina, entrenamiento, clases dirigidas y la energía que necesitas para sentirte mejor. Mientras otros se derriten, tú te pones en forma. Zumba, fuerza, cardio, relax y buen rollo en tus clubes Eurofitness. Muévete, disfruta y vive el verano a tope. Infórmate en eurofitness.com.
17: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
18: Necessites comprar un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
19: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: és la Miley Cyrus repartint flors. Ara ja amb una estrella de la fama, eh? Des de la setmana passada. Déu-n'hi-do. Enhorabona per ella. 10 i 9 minuts.
1: Cafè o te? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anda ja Catalunya.
0: Estàs escoltant aquest últim tram del despertador dels 40. Aquest Anda ja per tota Catalunya i Andorra. La Patum, que ja la tenim en marxa, Setmana de Corpus i a la teva ràdio. Arriben ara mateix des de la peli K-Pop Demon Hunters, les Hunter X. Això es diu Golden.

0: És d'aquestes que fa de bon conduir, eh? Diumenge sense drama. És la nova cançó dels Aigua Freda, eh? Els Catarres.
1: Els dies que vindran.
0: Va, bon dia, eh? Dimecres, amb un ambient molt més agradable i sense masses complicacions pel que fa al temps. Ens hem llevat amb més frescota, això s'ha notat, i avui la calor doncs, serà força més suportable, amb màximes que avui es quedaran més enrere, eh? Cap als 26 i als 31 graus, una mica més altes cap al sud i cap a ponent. El protagonista encara aquest matí serà el vent de mestral i també de tramuntana, amb cops forts, sobretot a l'Empordà. Atenció, perquè s'han arribat a registrar ratxes de 117 km hora, per exemple, a Portbou. Tot plegat amb la mar moguda, alguna boirina o núvol baix al nord-est, però sense pluja destacable. A la tarda, calma total, sol, algun núvol decoratiu al Pirineu i ambient ideal per gaudir. I atenció al que arriba, perquè demà a la tarda arriba un nou front fred més actiu. Començaran a haver-hi xàfecs i tempestes al Pirineu, s'aniran estenent per moltes comarques, especialment la gironina, també per la zona de la Catalunya central i fins i tot fregant a les comarques barcelonines. No és descartable, doncs, aiguats intensos i fins i tot calamar-se, com va succeir, per exemple, ahir amb uns pedrots increïbles a la zona d'Osona, a Vic. I divendres tindrem gir de temps ben clar, baixada de temperatures, ambient molt fresc, amb màximes d'entre 23-28 graus i nits que fins i tot es faran notar. Ara bé, serà un respir curt, perquè el cap de setmana torna a pujar el termòmetre i recuperarem l'ambient d'estiu. De moment, gaudi d'aquesta treva que tenim pel que fa a la temperatura. Ara mateix, repassem alguns valors, algunes temperatures. Tenim 17 graus a aquesta hora a Cardona, 16 graus ara mateix a Olot, 18 a Falset i 22 graus a Cabrils. Com es nota, aquesta baixada? Dit això, ara ens quedem amb elles, una de les col·laboracions més sorprenents que ens ha deixat aquest 2026, ara com ara. Parlem de la reina del pop amb la Sabrina Carpenter, la nova cançó de la Madonna, que avança aquest àlbum, que es dirà Confessions 2, i s'anomena, aquesta en concret, Bring Your Love.
2: Aixequem persianes i els ànims. Han d'allà Catalunya, amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, col·laborant en aquest nou àlbum de la reina del pop que està a punt d'arribar a les nostres vides, segona part del famós Dance Confessions o la Dance Floor, i que en aquesta ocasió, en aquest 2026, es dirà Confessions 2. Bring Your Love s'anomena. Per cert, matí complicat a Rodalies, un robatori de coure entre Mollet i Sant Fost, i Granollers Centre ha deixat l'R8 totalment ininterrompuda. Exacte, que no circulen trens. I això està arrossegant retards importants en altres línies, com és el cas de la R2, la R2 Nord, i l'R11, que circulen fins a 30 minuts de demora. Hi ha transport alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet, però ull, perquè entre Montmeló i Granollers no hi ha aquest servei. A Granollers, de fet, s'està recomanant als passatgers que vagin optant per l'R2, i la imatge és clara, eh? Trens plens, esperes llargues, un comboi que arriba ja venia carregat i ha hagut d'esperar mitja hora abans de sortir, amb usuaris que feien més d'una hora que s'estaven esperant el tren. Així que ja ho saps, si avui tens trajecte en aquestes línies, paciència, planificació i alternatives. I com sempre, escolta'm, a la teva ràdio anem comentant qualsevol novetat que es vagi succeint. Ara mateix, el que fem és posar una mica de to, una mica més positiu, més amable i més portador, per què no dir-ho?
1: Encara tens son?
2: Espavila! Anda ya Cataluña, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: En aquest cas, al costat de Bizarrap, Daddy Yankee, i aquesta Bizarrap Music Sessions 0 de 66. No.

0: Aquest mateix diumenge el tindrem als 40 Pop Cornellà, presentat pel Toni Aguilar. A la plaça de Catalunya de Cornellà del Llobregat. Álvaro de Luna i molts més. Tota la info la trobaràs a la nostra pàgina web a través dels 40.cat, ok? Aquí estava. Aquest, dime, ¿dónde estás?
1: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.
0: Molt bé, seguim endavant i agafem una de les cançons novetat que ens acosta de Paul després de publicar el seu àlbum debut. Això s'anomena En unos años.

0: Recollint l'èxit del passat, aquí estava Juan Magán, en aquesta ocasió al costat d'Omar Montes, ayer la vi, bailando por ahí, 2026. Així anem camí de les 11, de seguida per aquí arriba l'Adrià Soler amb més èxits. I nosaltres hi tornem demà a partir de les 6 amb el Dani i la Cristina, i a l'últim tram tu i jo farem un cafetó, si et ve de gust, clar.
1: 40. El despertador dels 40. Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre.
0: Passa bon dia i com et dic sempre, sigues dolent, però només una mica, ok?

0: Aquí està Quevedo i Elvis Crespo. Els dos són número als 40 amb això que s'anomena La Graciosa. És una de les cançons que trobes a l'últim disc del Canari, que fa un homenatge a la seva terra, a les Illes Canàries. I aquí està també una illa fantàstica com és La Graciosa. Així comencem avui, matí dels èxits, 11 i 4 minuts, preparats de seguida amb el Maluma, també amb Rosalia i alguns artistes que us faran millor aquest matí.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Com sempre, connectes amb el matí dels èxits.

Bella. El Roger Pedrós, que no falla mai. Aquí està un altre dels singles destacats d'aquest artista de casa nostra. 11 i 18 minuts del matí de dimecres, ja estem a dimecres, aquí als 40, preparats, com sempre, per acompanyar-vos en aquest dia que, per exemple, avui comença el Festival Primavera Sound, amb la seva jornada inaugural, amb el guitarrista de la Fuente, entre molts altres, a l'escenari del Parc del Fòrum. Per allà també el Primavera Sound, també en una edició va passar ella, la Rosalía, que amb el seu Motomami Tour també va passar per l'escenari del Fòrum del Primavera. Avui la tenim aquí, amb el seu Relíquia, el Rosalía, presentant una vegada més un dels grans treballs d'aquest últim any, el seu Lux.

bona recepta perquè se'ns posin tots els mals és tenir vacances. Ja està al Carib, com va inspirar aquesta cançó el Ryan Castro, que estava al Carib i va dir, mira, una cançó com aquesta que es diu La Villa.

sonava aquesta cançó, aquests dos, Ale i Yorka, que eren bons amics, van triomfar moltíssim amb aquest Capaz Merenguetón, van transformar la música, i per cert, ara, el que va per lliure, no sabem gairebé què ha passat aquí, però el Yorka, qui el vam tenir l'altre dia aquí als Estudis dels 40, i ens va parlar del seu nou disc que acaba de publicar, amb cançons molt, molt potents.

Royce amb el seu Dardos. Així comencem al migdia, als 40, en aquest dia de ple sol, de plena calor també, arreu del país. Abans que no arribin algunes pluges, veurem què passa. Esperem que esquivien amb no res, però l'estiu és el que té, eh? Algun dia doncs, morirem de calor i d'altres, les típiques tempestes d'estiu. Avui, amb aquests dos batxateros, engeguem el punt dels 12. Els 40 són sexys, els èxits. 40, els 40. Com sempre, aquesta hora, qui us parla, Adrià Soler. Som els 40, tots els èxits.

un exemple més de la seva discografia, això que s'anomena Per una cançó, una de les històries potents que trobes a l'últim treball de l'artista de casa nostra, el Joan Dausà, que ja sabeu que estarà per diferents festivals i que val la pena veure'l en concert, eh? Un d'aquells concerts que ens va explicar, m'ho va explicar a mi, que ve a lo gran, a lo bé.

que també ve amb totes és ella, Olivia Rodrigo, la veu d'una generació que es presenta ara amb això que es diu Drop Dead. Per ser la Olivia Rodrigo, que ja ho sabeu, que està preparant l'arribada del que serà el seu nou disc amb setmanes intenses de promo.

Hem tingut la sort de veure com ha nascut aquest artista i a més ho hem vist, ho hem comprovat en directe al Sant Jordi, a Barcelona, va estar en concert al Somber. El seu primer tour a casa nostra va ser tot un èxit, va estar a Barcelona, també a Madrid. Aquest és el seu Back to Friends, una de les figures destacades a l'escena musical global. I ara, per aquí, preparats amb ella, amb Shakira, que ve amb...

0: pla per inaugurar l'estiu. Ho farem el 18 de juny. 18 de juny a les 8 de la tarda. Els 40 Pop Clotilde Fest torna amb una nova edició al Palau Robert de Barcelona amb els concerts de Maria Jaume i Mama Duixa. Aconsegueix ja la teva invitació gratuïta als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Els 40 Pop Clotilde Fest el 18 de juny a Barcelona.
1: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
2: ¿400 euros?
1: Sí, te vienes a ING antes del 30 de junio, te abres la...
2: ¿400 eurazos?
1: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
2: ¿400 euros? ¡Guau! Wow.
1: Sí, consulta condiciones en ing.es.
0: Tornen els premis més importants de la música d'aquest país. Els 40 Music Awards Santander 2026 se celebraran a Barcelona. Ja ho sabeu, 20 de novembre és la data per celebrar la música. A la capital catalana tornen a Catalunya els 40 Music Awards. I a partir del 16 de juny, a la

Bueno, aquí està Juan Magal, Omar Montes, els dos junts creant aquesta versió especial d'una mítica del Magal. Ells que han transformat el Bailando por ahí en Ayer la vi. No s'ha matat gaire en el títol, però és una d'aquelles cançons potents de...

Aquest diumenge arriba als 40 Pop Cornellà, presentat per Toni Aguilar i també Víctor de la Torre. Això passarà a la plaça de Catalunya de Cornellà de Llobregat, amb les festes del Corpus, amb artistes com Álvaro de Luna, Ruslana, Nayara, Kial Oliver, però també Miqui Núñez, Max Navarro, Banda Neón, la Daniela

és la cançó de l'estiu i és des de ja mateix número 1 als 40. Aquí és en Quevedo, el canari, amb l'Elvis Crespo, la combinació entre reggaeton i merengue que funciona de meravella.

0: que vindran.
1: Quina cançó tan fantàstica. Aquí està, una vegada més, els Catarres, amb el seu Diumenge sense drama. Una de les nostres favorites aquests dies als 40. De fet, la banda sempre que apareix a l'escena es converteix des de ja mateix en número aquí a casa nostra. I ara, de Catarres, a Madonna i Sabrina Carpenter. Això es diu Bring Your Love.
2: El so més nou. Els 40.

Maravilla, una d'aquelles cançons que té una bona vibra increïble, del Ryan Castro, el Capo i el Gangsta. Aquests tres han tocat la tecla perfecta per convertir una cançó en tot un èxit global. I aquesta hora, també, si escolteu la ràdio, per exemple, desconnectant una miqueta de l'estudi que porteu uns dies que us porta de corcoll, entre la CL i també les proves de la uni, aneu una mica liats, eh? Per tota la gent que esteu en exàmens finals, molts d'ànims, eh? Ja això arriba al punt final, abans de les vacances d'estiu. Ara per aquí, a la ràdio, us posem una mica de pop-rock amb el The Pulse.

0: Deixes la teva ciutat per uns dies?
1: No et preocupis.
0: Emporta't amb tu tots els èxits. Les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40, tots els èxits. Barcelona, 93.9.

Ai, l'amor i el mal d'amores. Els Dardos del Romeo Santos amb Prince Royce per obrir nova tarda. Estem de dimecres, tercer dia ja del mes de juny. Segueixen pujant les temperatures, depèn de quin lloc, doncs es van mesurant una miqueta i aquí estem amb els 40 sempre per treure la llum, per refrescar aquesta encara primavera i també amb ganes de que arribi l'estiu. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 amb èxits com aquests que tinc preparats per aquí. Cap a Colòmbia, cap a Medellín i cap a la Provença, cap a la zona de la Karol G, que ens cantava amb aquesta cançó que recuperem en res. A més, la bitxota, que també l'any que ve, el 2027, estarà fent dues dates a l'estadi olímpic Lluís Companys. Amb moltes ganes. I un que sembla que prepara una nova sessió, el Bizarrap. Aquesta és la penúltima amb el que ha publicat amb el Daddy Yankee, sempre sinònim de festa, de bon rotllo i de tardes aquí als 40 per passar-ho molt bé. I també passarà per aquí el Depol per preguntar-se què serà de nosaltres o què farem d'aquí uns anys. En unos años es diu aquesta cançó que trobes al seu disc de debut que va publicar el passat mes d'octubre i que ja està presentant. Per exemple, ara fa unes setmanes ho va fer a la sala Apolo de Barcelona. I moltes més, com Taylor Swift, com també els Catarres, o com ara la Madonna amb la Sabrina Carpenter i el seu Break You Love, aquí, a la ràdio musical líder. Escolta, ja.

0: El Where Have You Been de la Rihanna, i la pregunta és: on estaràs tu aquest cap de setmana? Suposo que a Cornellà, que tenim el dissabte als 40 Urban Party XXL amb una pila d'artistes, i també el diumenge amb els 40 Pop Cornellà, presentat pel Toni Aguilar i amb molts artistes com per exemple la Ruslana, la Kiara, la Nayara, que avui ha estat amb nosaltres, i un aviat podràs veure l'entrevista al nostre canal de YouTube. I és que els diumenges són per viure'ls així, amb música, amb els 40 i sense drames. Així ho diuen també els Catarres, amb la cançó que porta durant 3 setmanes consecutives sent la cançó en català destacada d'aquesta emissora. Així sona el retorn dels Catarres amb nova cançó.
1: Els 40, Uri Mora. Uri Mora.

0: On Trident, que ni la MSN, ni Messi, ni Neymar i Suárez, no. David Guetta, Teddy Swims, amb Tom Zanay, junts amb aquest Gone, Gone, Gone, que ha arrasat i que trobes ara mateix a la posició 35 de la llista dels 40, quan estem a 3 minuts que ens falten per arribar a 4:45. La pregunta és, com estàs passant en aquesta tarda? Com portes aquest mes de juny? Només portem 3 dies i és un juny especial, com cada juny, perquè és el mes on arriba el Nadal de forma oficial, també, òbviament. Sant Joan, petards, molts comenceu vacances, la selectivitat, acabar d'exàmens, etc etc. Per tant, espero que estiguis gaudint i si tens exàmens la setmana que ve, la selectivitat també, molts ànims, que vagi molt bé l'estudi i que les notes siguin les esperades. Va, en uns anys potser trobes fent aquella feina que més t'agrada, per tant, qui sap, en unos años és el que et canta ara el De Paul.
1: El so més nou. Els 40.
0: També esperen per aquí el Marc Ronson amb la Miley Cyrus, l'Alicia Keys o l'Anna Mena. Tot això aquí a la Ràdio Música Líder. Connecta també al nostre Instagram, que és @els40.

0: així acabant amb Oz, aquesta cançó del Girl on Fire de l'Alicia Keys, que va ser, òbviament, número 1 de la llista dels 40. I va, que res, et preparo la Karol G amb el Si Antes Te Hubiera Conocido, la combinació entre el Juan Magán, el seu mític Bailando Por Ahí, però amb la versió d'aquest 2026, juntament amb l'Omar Montes, que ha titulat com Ayer La Vi, o ara una que sempre ha cantat, però que també ha actuat i que fa, doncs, uns mesos que també s'ha ficat a la interpretació i que vol seguir explorant aquesta via. Et parlo de l'Anna Mena, que arriba amb una cançó de desamor que fa bastantes setmanes que ja tens sonant aquí als 40. És el seu Lárgate.
1: La primera 40. I número 1 als 40.

0: M'encanta la sutilesa de dir mi nombre queda bien con tu apellido, per si algun dia ens casem, que hi ha països que agafen el cognom de l'altra persona per ficar-se també el nom a la dona. La Karol G amb el Se antes te hubiera conocido de fa dos anys va arrasar l'estiu del 2024 i encara segueix patant moltíssim quan sona qualsevol festa que dels 40 on tour, que ben aviat també noves dates, encara que ja saps que aquest cap de setmana, dissabte ens veiem amb els 40 Urban Party XXLA i el diumenge amb els 40 Pop Cornellà, tot a Cornellà de Llobregat. Així que més informació al nostre Instagram, que és @els40, perquè són dos festes amb entrada gratuïta i amb una pila d'artistes convidats. I va, que ens acostem al punt de les 5 de la tarda, 10 minutets i arribarem, i també arribarà per aquí, la número 1 de la llista dels 40. Ens porta cap a unes illes que sempre fa estiu. Només et dic això, eh? En res sona per aquí, però abans, una mica de Lady Gaga.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Amb aquest Just Dance que va ser ja número 1 de la llista dels 40. Aquí passant sempre un magnífic dimecres amb molta música i bon rotllo.

0: 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
1: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als 40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Barcelona, 93.9.
2: La venda ja cayó.
3: Cap Roig Festival presenta Anastàsia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
4: Necessites comprar un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
5: ¡Ey! The Champions Burger, el evento más viral de hamburguesas Smash, llega a Cornellà de Llobregat con su nueva edición. Ven, prueba, vota en RCD Stadium del 4 al 14 de junio. Entrada libre. Más info en thechampionsburger.es. Disfruta de las mejores Burger Smash.
6: Les veus que no deixen de sonar a les teves playlists ara són més a prop. Aquest estiu vine al poble espanyol i sent l'energia de Maria Becerra, el virtuosisme de Charlie Puth, el pop engrescador d'Elvis Crespo, el magnetisme de LP amb Judith Hill i molts més artistes. Del 28 de juny al 25 de juliol. Entrades a parts.cat.
7: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
1: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als 40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: de poquita gente com en la Graciosa. Doncs mira, una mica més de 700 persones que viuen en aquesta illa de les Canàries, al mal que ve, li ha volgut fer aquesta dedicatòria, aquesta cançó, juntament amb Elvis Crespo, i que és de les que més agrada, sens dubte, del seu Baifo, com tot el disc, que ha sigut una passada com a ressant d'artista de les Canàries, parlant dels seus orígens, de la seva terra i de les seves illes. Amb la número de la llista dels 40 han començat aquesta nova hora i també passarà per aquí el Tame Impala amb Jenny, amb aquest Dràcula, que ens faran sortir ullals amb ganes també de cada setmana que, bueno, estem a dimecres, encara queda una miqueta, però ja estem projectant perquè arribi el més aviat possible. També passarà el Summer amb el seu Back to Friends. Deixa'm donar també ànims a tota la gent que esteu estudiant per exàmens, per selectivitat de la setmana que ve i que esteu aquí connectats als 40, per descansar una miqueta al cap, per cantar una miqueta i deixar-vos portar amb el que us poso. Penseu que quan acabeu exàmens podreu anar a la villa, desconnectar i escoltar cançons com aquesta, la proposta, la recepta de l'estiu del Ryan Castro amb Capo i Gangsta, que es diu La Villa, i que ja ha sigut alguna setmana la número 1 de la llista dels 40. I moltes més, com el Louis Capaldi, com l'Abraham Mateo, com el Saxeni o com ella.
1: El som és nou. Els 40.
0: Com a Lux, com la Rosalia, i aquesta cançó que està també incorporant una pila d'instruments a corda per fer més gran aquesta relíquia que parla de molts diferents pobles, ciutats, localitats que han sigut importants a la seva vida i també en el seu amor. Com ens agrada, eh?

0: I ho dic amb tot, però aquesta per mi és una de les millors veus del panorama musical. El timbre que té m'encanta, com transmet el Lluís Capaldi, i també gràcies a grandíssimes cançons com aquesta que ha sigut ja número de la llista dels 40. El seu són One You Love. Ja saps que aquí, per estimar, sempre tenim els 40, que et donem amor en forma de música, de cançons, i que intentem animar els dies com avui. Si a vegades has pogut tenir un mal dia, o una mala setmana, o un mal mes, i poses la ràdio i escoltes aquella cançó que t'agrada, que et desperta un somriure, a la nostra feina està ben feta i ha complert el que es buscava. Per tant, gràcies per ser a l'altre costat. Si estàs passant un mal dia, ànims i cap amunt, i a veure si tenim cançons com aquesta que arriben al sexeni des de terres lleidatanes, i això que es diu Els ulls que et mirin. Tant de bo.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: 3 dies del mes de juny ja podem començar a presentar candidatures per la cançó de l'estiu, perquè no queda gaire perquè sigui de forma oficial. I aquesta, doncs, va presentar candidatura quan va sortir perquè va patar molt fort i s'enganxa moltíssim. La Villa, el Ryan Castro amb Capo i Gangsta i la recepta del doctor, que sempre es recepta, si ha de ser un bon doctor, que escoltis molta música.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: I per tant, si et fa escoltar música, sé el lloc ideal on fer-ho, que és aquí, a la ràdio Música Líder, i amb propostes que et preparo, com per exemple el Manuel Turiz amb el seu Porno Pendejo No Sé Llora, també el Benson Boone o el Post Malone, que recobrem un dels seus temes més mítics. O ara, aquesta de Tame Impala amb Jenny, ja la trobes a la posició 5 de la llista dels 40. I és que ara que estem a 4 minuts a 2:15, surten els ullals que arriba aquest remix del Dràcula.

informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: mentre canta cançons amb aquesta tècnica impecable i aquesta veu tan característica, mentrestant va fent mortals i voltaretes sobre l'escenari. Una cosa espectacular. El Benson Boone, que a més va estar amb nosaltres ara fa un any i mig amb els 40 Music Awards del 2024 al Palau Sant Jordi. I, per cert, aquest 20 de novembre d'aquest 2026, celebrant 60 anys dels 40, repetim a casa, aquí a Catalunya, al Palau Sant Jordi. Tenim moltes ganes, com també ganes, de que sonin cançons aquí i no s'aturi la música.
1: La primera i número 1, els 40.
0: I és que parlant de música en directe, ell va visitar-nos el passat mes de setembre. Jo vaig ser i em va encantar el concert al Palau a l'Estadi Olímpic. I els companys, com és el Post Malone, i també va recuperar cançons a èpoques anteriors, com per exemple aquest Rockstar que comparteix amb 21 Savage.

0: Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: Yo soy tu bandolero, tú eres mi bandolera. Shoot igual, Ozuna, el negrito de ojos claros. Para las bocas y para las personas que tenen sabor a caramelo. Shoot canta, eh? Ens acosta el punt de les 6 de la tarda. Jo, en aquest moment, el que faig és donar peu al Karim Herrero, que arriba, entre moltes altres, amb el Romeo Santos i Prince Royce, que ens faran ballar a rima de bachata. També la Olivia Rodrigo o l'Álvaro de Luna, que és un dels confirmats aquest diumenge amb els 40 Pop Cornellà de Llobregat, des de la plaça Catalunya, amb accés lliure i gratuït. Jo sóc l'Uri Mora, un ple, com sempre. Demà dijous, ganes de seguir junts a partir de les 4 de la tarda i qualsevol cosa, arroba els 40 o arroba uri-mora.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

sempre amb les cançons en català, les novetats més importants a Can 40 els diumenges a les 6 de la tarda, en aquest cas amb Roger Pedrós, aquesta cançó que es diu L'art de coincidir. Ens acostem canvi de 2 quarts de 9 de l'espre amb una de les cançons importantíssimes també de la nostra llista, que no para de pujar posicions, és per la nostra estimada Rosalía, des de l'àlbum Lux, amb una posada en escena brutal on els 40 vam ser l'emissora oficial del Lux Tour. Aquesta cançó es diu Relíquia. Oh!

Music Sessions 066, li volem dedicar a la nostra amiga Laura, que ho està passant molt malament, i aquesta cançó l'anima. Gràcies, Adrià, per posar-la. Gràcies als 40 per posar-nos sempre les cançons que ballem després a la discoteca o al cotxe. Doncs gràcies a vosaltres, gràcies a la gent de Lleida, especialment els que m'esteu enviant aquest missatge a través de les xarxes

Partir escenari amb Álvaro de Luna. Aquesta cançó que es diu Dime Dónde Estás la vas descobrir també dins els 40 Primavera Pop Sort de l'escenari, i aquí a la ràdio no ens aturem 24-7 posant els èxits i les novetats més importants del panorama internacional i també el de casa. Les tenim totes per endavant. Tinga, per exemple, atenció, posa't còmode perquè passarà per aquí en res Juan Magán, ni Moliner o també el nostre actual número 1 de la setmana gràcies a les teves votacions del 40 a l'1. L'escoltem en uns minuts. Hola, què tal, com vas?

0: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Els 40.
1: Es la vida desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: aquest és el nostre número 1 de la setmana gràcies a les teves votacions. A del 40 al 1 és La Graciosa. És la fusió entre Quevedo i també el nostre estimadíssim Elvis Crespo sonant aquí per iniciar l'obra junts. Sobrepassem el punt de les 9 en 4 minuts. Qui et parla, Adrià Ortega, fins les 10 amb ritmes de números 1 perquè arriba Baby Guetta, arriba Shakira, Joan Dausà, Alex Warren, David Yankee, Ryan Castro o Olivia Rodrigo amb una de les cançons que m'estàs demanant des de xarxes socials.
1: Els 40, Adrià Ortega.
2: Hey! I'm Taylor and here's my single, The Fate of Ophelia.
1: Si sona als 40, és un èxit.

Aquesta cançó la vas descobrir als 40, concretament al Can 40, al programa de les novetats en català els diumenges a les 6 de la tarda amb Sergi Sánchez. Es diu Per una cançó és Joan Dausà, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical en aquest 3 del 6. Atenció perquè arriba la fusió entre Shakira i BL, Algo Tu. Shakira, que l'escoltarem molt aquestes properes setmanes pel que ha fet la cançó del Mundial de Futbol. Pop. Més èxits pop.

0: Si ens pots posar la de Lárgate de Anamela, que és la nostra cançó preferida, perquè li volem dedicar a un noi que no ens agrada massa. Som la... Ai. Som la Marta i la Natàlia. Gràcies. Doncs mira, gràcies a vosaltres. Si us poso la cançó, el contingut de la cançó, jo no m'hi poso, ok? Jo et poso, us poso, millor dit, la que em demaneu. Ana Mena es diu Lárgate.
1: Què tal? Soy Ana Mena.
2: Ana Mena.
3: Els 40. Tots els èxits.
4: 40.

Vam encertar aquesta cançó d'Aitana que es diu Superestrella, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical. Ens imaginem, la vida pròpia de l'Aitana, la vida real, amb la lletra d'aquesta cançó, Superestrella, i que ara mateix ens acosta a camí de les 10 de la nit. En res, arriba també The Script.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: Que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten l'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
2: Estic de pas, tu qui m'ha agafat en segureta.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.